Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio.

0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.
2: Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. L'Ajuntament de Lloret ha actuat davant de diferents incompliments de la normativa de mostres comercials.

0: En les últimes setmanes s'han imposat una vintena de multes de quantitats de 250 euros per diferents incompliments com exposar articles amb missatges ofensius o col·locar les mostres fora de l'espai autoritzat. Un exemple de les sancions és la d'un establiment situat al carrer Riera que tenia elements amb missatges ofensius. En aquest sentit, l'ordenança assenyala que no es poden exposar productes que siguin ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones, els seus drets o les seves llibertats i que puguin atemptar contra la bona imatge del municipi. Aquest establiment del carrer Riera també ha rebut una segona multa per una sobreocupació de la via pública. Ho ha fet excedint l'espai autoritzat amb la col·locació de mostres comercials penjant fora dels límits de l'autorització concedida. Avui sabrem tots els detalls parlant amb el mateix alcalde de Lloret, Adrià Lamelas. És el tema de portada d'aquest dilluns 24 d'agost, Sant Bartomeu. També tractarem i ens farem ressò de les següents informacions. Del bany assistit que ha dut a terme l'associació Rodapeus aquest diumenge a la platja de Lloret. Es tracta d'una activitat més en la tasca per ajudar persones amb mobilitat reduïda. També sabrem com han anat les representacions de l'espectacle Dafne que s'ha dut a terme aquest cap de setmana a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. I en esports, destacarem que Daniela Guillén ha recuperat el lideratge del Mundial de Motocross femení quan només queda una prova per acabar la temporada. Com sempre, sabrem quina és la previsió meteorològica avui amb Àlex Sant Climent i repassarem els titulars de l'actualitat general. Aquesta és una nova edició de l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, edició d'estiu que fem possible Marc Vilamajor, Moisès García i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Com diem, la previsió meteorològica és la principal informació, la primera de totes que destaquem en aquest informatiu que acaba de començar. Àlex Sant Climent és l'home del temps aquesta setmana. El bon dia, bona hora. Àlex, com es presenta la previsió? Bon dia.
1: Bon dia. Entrem en aquesta recta final del mes d'agost i ho fem amb un temps una mica més mogut, tant a la selva marítima com especialment en altres indrets del país. I és que s'aproxima una borrasca atlàntica per l'oest de la península ibèrica i això ho farà que el temps sigui una mica més mogut. Es traduirà, però, en tempestes localment intenses que quedaran concentrades a l'interior, especialment a la meitat nord i al nord-oest, i que, per tant, deixaran tant la selva marítima com Lloret de Mar molt al marge. El que sí notarem, però, serà un augment de la nuvolositat que farà que augmenti la humitat i que, per tant, amb aquestes temperatures que es mantindran elevades, normals per aquesta època de l'any, faran que la sensació de xafogor sigui molt intensa, amb valors que podrien acostar-se als 30 o 32 graus de la façana litoral i que, per tant, faran que la sensació de xafogor sigui força més elevada. Tot i això, en principi, no s'espera cap precipitació a la costa, tot quedaria més concentrat a l'interior, a l'espera d'una resta de la setmana que serà molt més tranquil·la, amb menys núvols, més sol i amb una temperatura que, en principi, no es mourà gaire. Per tant, no esperem cap nova onada de calor, però tampoc esperem una refrescada amb cara i ulls, de moment, com a mínim, fins al mes de setembre.
0: Ja ens està bé així també el temps. Gràcies, Àlex, per aquesta informació, aquesta previsió del temps de cara a aquesta darrera setmana del mes d'agost. Comencem aquest dilluns amb un cel ben serè, el sol que llueix, ara mateix 21 graus centígrads a Lloret de Mar, amb una humitat relativa a l'aire força alta del 92%.

0: Continuem amb la informació més destacada de la jornada. Ho fem repassant titulars dels diaris. Premsa escrita, comencem pels comarcals. Diari de Girona avui obre parlant de Lloret i de la Jonquera, que són líders en viatges en pernoctació. El municipi fronterer només té 646 places hoteleres, però milers de transportistes hi passen les nits dins el camió. També parla de Platja d'Aro, Blanes i Roses, que completen les primeres posicions del rànquing. En bateria de titulars, Diari de Girona també presenta les següents informacions. L'Ajuntament de Corçà tarda 3 mesos a fer un certificat a un veí amb L. En matèria policial, els Mossos es reforcen per frenar la proliferació d'armes. També hi ha un reportatge sobre els corallers. Diu risc i aventura en un ofici en perill d'extinció. A peu de plana reclamen seguretat pels nedadors davant l'augment de vaixells. I també llegim més de 10.000 persones assisteixen al festival Es Dansa de les Preses. El Punt Avui, en la seva línia monotemàtica, en primera plana, amb el sol de protagonista, calor mortal. Diu la notícia que l'estadística diu que aquest estiu 1.534 persones han mort que es poden atribuir a les altes temperatures, però els sanitaris avisen que aquesta no és la realitat. També repassem la primera plana del diari Ara. La Generalitat bat el rècord de la despesa que passa d'un any a l'altre. En fotografia il·lustrativa, el Barça s'estrena a la Lliga amb una maneta. També llegim a peu de plana que els desapareguts és la ferida oberta de Ceuta i que els pescadors no troben sonsos a la costa catalana. La manca de captures ha obligat 26 barques a plegar el mes de juny. La resta de premsa escrita de caire generalista, principals titulars de les seves portades. A El Mundo, diu la notícia, recull unes declaracions del president de la ciutat autònoma de Ceuta, diu que n'hi hauria prou si Rabat sapigués que no hi ha cap dubte, Ceuta és Espanya, amb una fotografia il·lustrativa del president Juan Jesús Vives. Més informació, en aquest cas a la primera plana del diari La Razón, amb fotografia il·lustrativa, la crisi de Ceuta desborda la Moncloa la setmana que ho va canviar tot. És un reportatge on el titular és El govern arriba tard i malament. Diari El País. El preu de l'habitatge es duplica en 12 anys de pujada sense treva. També es fa ressò que Ceuta marca l'inici de l'últim curs polític davant de les eleccions. I en fotografia il·lustrativa, reportatge amb el titular 46 històries que s'han trencat per una redada. I fa referència a un registre migratori d'Estats Units que va canviar la vida de mig centenar de persones. La Vanguardia. Grans titulars per la notícia. El disseny de virus amb intel·ligència artificial dispara les alarmes sobre la bioseguretat. També en la mateixa línia que la resta de premsa escrita, Ceuta 2. 8 ministres aniran al Congrés per explicar una crisi descontrolada. En fotografia il·lustrativa, un Barça amb fam dona el primer cop a la Lliga, 0-5. I a peu de plana, l'Estat puja a 2.000 milions els seus guanys per Aena i CaixaBank. A El Periódico de Catalunya llegim que Rabat va reforçar la seva xarxa d'influència als Estats Units 4 mesos abans de Ceuta. També fotografia pel futbol, golejada per començar la Lliga. I la notícia, els majors de 65 anys representen ja el 20% de la població de l'àrea de Barcelona. També a El Periódico de Catalunya llegim que Sánchez i Feijóo es repten en el curs polític per portar les eleccions generals i que l'aturada forçosa de fàbriques per estalviar llum ja ha costat 1.000 milions d'euros. Finalment, el diari ABC, els espanyols que rebutgen els impostos es trepliquen amb Sánchez. I en fotografia il·lustrativa, el govern no va escoltar avisos d'experts i militars sobre la guerra híbrida plantejada pel Marroc a la frontera. Aquestes són les principals notícies de la premsa escrita d'aquesta jornada, però també repassem el portal informatiu digital 3cat.cat. El 3cat Info avui obre dient que Ceuta protagonitza l'inici del curs polític amb la compareixença de 8 ministres. I a la mateixa línia també informa que el Ministeri de Sanitat convoca les comunitats autònomes perquè cedeixin vacunes per a Ceuta. Més en aquest sentit, hi ha un reportatge al 3cat.cat i es pregunta si els polítics tenen dret a fer vacances, què diu la llei i què marca el sentit comú. És un interessant reportatge que es pot veure en aquest portal informatiu. També, atenció, perquè es manté l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses al nord-oest de Catalunya aquest dilluns. I fang per tot arreu i cotxes espatllats l'endemà de les pluges. L'aigua que ho ha fet malbé gairebé tot i fa referència als clients dels càmpings de la Costa Daurada més afectats per les darreres inundacions. També hi ha un apartat on es pregunta el per què no es va avisar els mòbils pels aiguats a la Costa Daurada i expliquen criteris i límits de l'ES Alert. En l'àmbit cultural, una temporada teatral marcada per les reposicions. 12 obres d'èxit que tornaran a aixecar el taló. I Castellers, gran diada de l'Arbós amb un castell de 10 i el primer 4 de 9 net a plaça. Nosaltres ja vam viure la nostra pròpia jornada castellera ahir diumenge per la tarda a la plaça de la Vila. Finalment, darreres informacions que també destaca el 3cat Info. L'Església colombiana obligada a obrir els arxius sobre pederàstia i 100 dies del pitjor brot d'èbola al Congo amb més de 2.300 morts i 5.000 infectats. Finalment, el 3cat també informa que un home és detingut al Picat per fer tocaments a diversos joves durant la festa major. I l'apunt esportiu és un Barça insaciable, firma la primera maneta del curs, 0 gols a 5. Aquestes són les informacions, les notícies més importants d'aquest dilluns 24 d'agost.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
5: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
6: Màxim en qualitat, Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ho hem anunciat a l'inici de l'informatiu. L'Ajuntament de Lloret ha actuat davant de diferents incompliments de la normativa de mostres comercials en les últimes setmanes. S'han imposat una vintena de multes de quantitats de 250 euros per diferents incompliments, com exposar articles amb missatges ofensius o col·locar les mostres fora de l'espai autoritzat. Un exemple de les sancions és la d'un establiment situat al carrer Riera que tenia elements amb missatges ofensius. En aquest sentit, l'ordenança assenyala que no es poden exposar productes que siguin ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones, els seus drets o les seves llibertats, i que puguin atemptar contra la bona imatge del municipi. Aquest establiment del carrer Riera també ha rebut una segona multa per una sobreocupació de la via pública. Ho ha fet accedint l'espai autoritzat amb la col·locació de mostres comercials penjants fora dels límits de l'autorització concedida en el seu moment. Es tracta d'una mesura que s'emmarca dins el pla Lloret Actua amb l'objectiu d'ordenar i regular el funcionament dels establiments comercials a Lloret de Mar.

Estem a l'espera de poder comunicar amb l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, per tractar aquest tema. Igual que també estem a l'espera de poder parlar amb Manolo Juiz, que és el president de l'Associació Rodapeus, perquè aquesta entitat, que dedica els seus esforços a ajudar persones amb mobilitat reduïda, ha dut a terme aquest diumenge un nou bany assistit amb un dels seus participants. Ha estat a la platja de Lloret, en què un jove de 31 anys s'ha pogut gaudir d'un matí de bany amb els voluntaris d'aquesta associació.

Seguim en el Bon Dia, Bona Hora amb un apunt esportiu. Daniela Guillén recupera el lideratge del Mundial de Motocross femení després de finalitzar en el segon lloc del Gran Premi de Arnhem a Països Baixos, que ha estat la penúltima prova de la temporada. La guanyadora del cap de setmana ha estat Lot van Drunen. La pilot de Lloret de Mar va començar les dues curses en la segona posició. En la de dissabte, després d'uns problemes en la moto, va haver de remuntar des de la 13a posició per acabar segona. En la cursa de diumenge, quan era segona, va patir una forta caiguda. Tot i colpejar-se amb el cap al terra i patir marejos, va poder reincorporar-se i acabar en la tercera posició, que li va donar un segon lloc en la classificació general del cap de setmana, recuperant així el lideratge del Mundial. D'aquesta manera, Daniela Guillén arribarà a l'última cita del Mundial en el primer lloc, depenent d'ella mateixa per assolir el títol. Suma fins al moment 183 punts, 6 més que la segona classificada, la italiana Chiara Fontanesi, que en té 177. Aquest últim Gran Premi es disputarà a Austràlia el cap de setmana del 19 i 20 de setembre.

0: Bon dia, bona hora.
1: Seguim el Bon dia, bona hora i ho fem parlant sobre aquest cap de setmana i l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, que ha estat l'escenari d'un nou espectacle de dansa i teatre anomenat Dafne. Es tracta d'una de les novetats de la secció de Patrimoni Cultural per aquest estiu, en una experiència innovadora inspirada en el mite d'Apolo i Dafne. L'espectacle és també un homenatge a la petjada que la figura mitològica de Dafne ha deixat a la història de Lloret. I és que, segons la tradició oral, el nom de Lloret de Mar estaria vinculat al llorer, l'arbre en què es transforma la nimfa Dafne per escapar de la persecució del déu Apolo. La representació dirigida pel lloretenc Joan Romà Ortiz i amb la coreografia d'Irina Chertova ha comptat també amb alumnes de l'Aula de Teatre i de l'Acadèmia de Dansa a Lira. Ara sabem tots els detalls sobre com ha anat aquest espectacle. Saludem a Joan Romà Ortiz. Bon dia.
2: Bon dia, Josep.
1: Èxit total amb l'espectacle Dafne?
2: Doncs, efectivament, èxit absolut i rotund. Hem omplert 3 dies les graderies de l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde i no podem demanar més. Això significa que la rebuda al públic ha estat absolutament fantàstica i estem molt eufòrics, molt contents per aquesta rebuda.
1: 3 dies quan, en principi, només hi havien planificades 2 funcions.
2: 2 funcions que havien de ser l'estrena de divendres i poder-la tornar a repetir dissabte, però vam esgotar les entrades i per part del Departament de Patrimoni, al qual estem absoluta i infinitament agraïts, doncs ens van obrir l'oportunitat de poder tornar-la a repetir el diumenge i també vam esgotar les entrades. I jo crec que ara, vist l'èxit i l'eufòria que ha provocat, si la continuéssim repetint encara podríem omplir alguns dies més.
1: I us ho heu plantejat?
2: No n'hem parlat. Home, ara seria una mica difícil, principalment tècnicament, perquè, clar, tot el muntatge, pues, quan acabes l'has de recollir, perquè realment teníem tècnicament un muntatge complicat a nivell de llums, a nivell de tècnica de so, i clar, tornar-ho a muntar tot això, a part de que econòmicament són molts de diners, doncs seria una mica complicat. Però estem oberts a qualsevol proposta i amb moltes ganes. Aquest jovent que ha participat en aquest espectacle han demostrat una professionalitat absolutament encomiable. La gent, els comentaris que ens fèiem i que escoltàvem, això, és que jo em pensava que venia a veure i que semblen professionals. I això, clar, a mi m'omple d'orgull haver pogut treballar amb ells i demostrar tot aquest talent i ensenyar-lo. Gent que viu aquí, lloretencs que fan teatre, que ballen, també com ho fan aquestes noies de l'Acadèmia Lira amb les coreos que tu explicaves de la Irina, doncs, ostres, això és una passada.
1: Recorda'ns una mica en què consistia l'espectacle.
2: Sí, ja ho has explicat tu molt bé a l'entradeta, que es tractava d'explicar el mite purament d'Apolo i Dafne, que és una història molt lloretenca, no? Jo, la idea a la que vaig saber que es feia un auditori, un amfiteatre, perquè aquí, en aquest espai, que ja he tingut la sort de fer-hi algunes altres visites teatralitzades i coses, és que de seguida em va venir la connexió de que aquesta història de mites grecs en un amfiteatre d'estil grec, en un espai com aquell, doncs hi tenia entrada segur. Li vaig començar a donar voltes, vaig presentar la proposta al Departament de Patrimoni i he de dir que de seguida me la van acceptar i més fent-la amb nanos joves d'aquí, tant de l'aula municipal com de l'acadèmia aquesta de Lira. Es tractava bàsicament d'això, d'explicar aquest mite tan lloretenc d'Apolo i Dafne i explicat una mica. Jo he fet la dramatúrgia, el text, ho he explicat a la meva manera. Una de les coses que ha sigut molt xula és això, que la gent em deia que tot i conèixer la història, al final s'han emocionat molt, i això per mi és importantíssim. Tu, quan fas teatre, tens una idea i el que vols és aquesta idea convertir-la en emoció a dalt d'un escenari, i crec que això ho hem aconseguit a base de molta feina, molta feina. Aquests 3 dies són un regal poder-la ensenyar, però realment hi ha hagut molta feina, tant a nivell de coreografies per una part, com també de dramatúrgia i d'assaig amb els actors, per llavors poder pintar-ho d'aquesta manera, com també vull anomenar, doncs, a l'Oriol amb la seva empresa Espais Escènics Gruart, que amb les seves llums ha pintat de colors, si heu pogut veure fotografies, encara que no heu anat a l'espectacle, que corren per les xarxes moltes, doncs pintar de colors a aquell escenari, allò era meravellós. Ja teníem una part guanyada, una bellesa natural meravellosa que es veu des d'allà, pintada de colors, i a sobre t'expliquen una història tan bonica com la de Polo i Daphne, doncs teníem moltes coses guanyades.
1: Mm-hmm. Tu que has vist en primera persona i de prop els alumnes de l'aula de teatre, hi ha Pedrera?
2: Jo crec que sí, realment sí. Era un dels motius de fer-ho també era reivindicar aquesta Pedrera, i portem també molts anys amb l'Aula Municipal de Teatre, i, ostres, hi ha jovent que ja tenen moltíssima experiència. Es nota les taules que tenen, perquè els que ens hi dediquem sempre et passen coses en el directe, a qualsevol nivell, aquí a la ràdio, a la tele, en el teatre moltíssim, i la manera com ho solucionen demostra que tenen aquestes taules. Hi ha Pedrera amb gent, ostres, molt vàlida, amb molt de coneixement de l'ofici, amb molta professionalitat. Jo sento enveja d'ells, perquè jo a la seva edat apenas crec que no havia encara fet mai cap curs a la meva vida, i ells alguns ja en porten 8 o 9 anys, si més no, a l'Aula Municipal de Teatre, amb aquests profes tan professionals que també hi tenim, i clar, això es nota, i llavors els pots posar en un escenari i fer una obra de teatre, un espectacle com el que hem creat de teatre dansa en allà, i dius, ostres, aquesta gent funciona. S'hi dedicaran o no s'hi dedicaran, però un cop tens el verí del teatre dins de les venes, segur que sempre d'alguna manera o altra t'hi relaciones i vas fent cosetes. O sigui que tenim una molt bona Pedrera.
1: Molt bé. Has dirigit aquest espectacle, aquesta representació, que tens entre mans ara, pel futur?
2: Doncs hi ha algun projecte, però tot just estan a les beceroles, perquè he dedicat moltíssima energia a això de Daphne. Vam acabar el juny a l'Aula Municipal de Teatre, que vaig estar amb els adults també, que també t'absorbeix una bona part de l'energia. I de seguida, que ja hi estàvem treballant, vam estar amb això de Daphne tot l'estiu, que ha sigut intensíssim. Ara tinc ja projectes, idees, però bueno, alguna esperem que qualli. Hem tingut ja alguna reunió tant amb la directora del teatre, amb la Maranta, com amb directors professionals per fer. Bé, en concret, bueno, espero que surti. M'agradaria fer un monòleg que estem preparant. Tinc ganes jo ara de sortir jo a l'escenari també, actuar, que al final és el que ens agrada, sortir a l'escenari.
1: Es pot dir el tema del monòleg?
2: És que encara no, Josep.
1: Ja t'estic estirant més.
2: S'està escrivint, s'està... Sí, s'està escrivint, s'està escrivint.
1: D'acord.
2: Jo, mira, ara, fixa't tu, que ja fa més de 40 anys i quasi anirem cap a 50 que vaig començar a fer teatre en el Casal de l'Obrera. O sigui, imagina't. I clar, la meva relació amb el món del teatre, doncs una mica m'agradaria que la cosa anés per aquí. Quina relació he tingut jo amb aquest món del teatre. Bàsicament, seria això.
1: Doncs estarem pendents tant si hi ha una nova representació o altres representacions sobre Dafne i també sobre els teus projectes personals. Joan Romà Ortiz, gràcies per atendre'ns molt aquest matí de dilluns a la trucada de la ràdio.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: I ara parlem de l'associació Rodapeus, que dedica els seus esforços a ajudar persones amb mobilitat reduïda. Ha dut a terme aquest diumenge un nou bany assistit amb un dels seus participants. Ha estat a la platja de Lloret, en què un jove de 31 anys ha pogut gaudir d'un matí de bany amb els voluntaris d'aquesta entitat. Parlem amb Manolo Juiz, que és president de l'associació Rodapeus. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Vau dur a terme un bany assistit ahir, aquest diumenge. Com va anar?
3: Pues sí, la verdad es que fuimos a la playa de Lloret a hacer un baño asistido con un usuario de nuestra asociación que se llama Raúl. Y la verdad es que fue maravilloso. El ayuntamiento de Lloret nos puso las cosas súper fáciles. Los chicos que estaban allí de la Cruz Roja, los chicos de Protección Civil, bueno, todo el sistema está súper bien preparado y bueno, pasamos una gran mañana de baño, incluido con muchos más usuarios que vinieron allí a hacer el baño también, no solo la asociación Rodapeus.
1: Uh-huh. ¿Quin tipus de movilitat reduïda té el participant?
3: Bueno, pues tiene un 48% de movilidad reducida, con lo cual solo mueve las manos y un poquito. Y bueno, claro, hay que hacer un traspaso con él a la silla anfibia, que en este caso en el punto de aquí de Lloret había una grúa también, y entonces lo pudimos hacer muchísimo más fácil, porque si no a veces también hay que hacerlo a mano. Y bueno, utilizamos esa grúa para transportar el chico de su silla de ruedas eléctrica a la silla anfibia y de la silla anfibia pues hacia la playa. Y bueno, y hacia el agua, y que es lo importante para que se bañe como persona normal, que disfrute de un día de playa como cualquier persona

0: Temps pel temps, la previsió amb el nostre meteoròleg d'aquesta setmana, Àlex Sant Climent. Bon dia.
1: Bon dia. Entrem en aquesta recta final del mes d'agost i ho fem amb un temps una mica més mogut, tant a la selva marítima com especialment en altres indrets del país. I és que s'aproxima una borrasca atlàntica per l'oest de la península ibèrica i això farà que el temps sigui una mica més mogut. Es traduirà, però, en tempestes localment intenses que quedaran concentrades a l'interior, especialment a la meitat nord i al nord-oest, i que, per tant, deixaran tant la selva marítima com Lloret de Mar molt al marge. El que sí notarem, però, serà un augment de la nuvolositat que farà que augmenti la humitat i que, per tant, amb aquestes temperatures que es mantindran elevades, normals per aquesta època de l'any, faran que la sensació de xafogor sigui molt intensa, amb valors que podrien acostar-se als 30 o 32 graus de la façana litoral i que, per tant, faran que la sensació de xafogor sigui força més elevada. Tot i això, en principi, no s'espera cap precipitació a la costa, tot quedaria més concentrat a l'interior, a l'espera d'una resta de la setmana que serà molt més tranquil·la, amb menys núvols, més sol i amb una temperatura que, en principi, no es mourà gaire. Per tant, no esperem cap nova onada de calor, però tampoc esperem una refrescada amb cara i ulls, de moment, com a mínim, fins al mes de setembre.
0: Gràcies per aquesta informació, Àlex Sant Climent. Ara mateix a Lloret de Mar el cel ja no és tan serè. Està núvol, a les 8 del matí estava totalment blau. Ara, com diem, és núvol, el sol sí, també segueix lluent, però la temperatura en aquests moments és de 22 graus i mig i la humitat relativa a l'aire del 93%.

0: Continuem amb la informació més destacada de la jornada. Ho fem repassant titulars dels diaris. Premsa escrita, comencem pels comarcals. Diari de Girona avui obre parlant de Lloret i de la Jonquera, que són líders en viatges en pernoctació. El municipi fronterer només té 646 places hoteleres, però milers de transportistes hi passen les nits dins el camió. També parla de Platja d'Aro, Blanes i Roses, que completen les primeres posicions del rànquing. En bateria de titulars, Diari de Girona també presenta les següents informacions. L'Ajuntament de Corçà tarda 3 mesos a fer un certificat a un veí amb ELA. En matèria policial, els Mossos es reforcen per frenar la proliferació d'armes. També hi ha un reportatge sobre els corallers. Diu risc i aventura en un ofici en perill d'extinció. A peu de plana reclamen seguretat pels nedadors davant l'augment de vaixells. I també llegim més de 10.000 persones assisteixen al festival Es Dansa de les Preses. El Punt Avui, en la seva línia monotemàtica, en primera plana, amb el sol de protagonista, calor mortal. Diu la notícia que l'estadística diu que aquest estiu 1.534 persones han mort que es poden atribuir a les altes temperatures, però els sanitaris avisen que aquesta no és la realitat. També repassem la primera plana del diari Ara. La Generalitat bat el rècord de la despesa que passa d'un any a l'altre. En fotografia il·lustrativa, el Barça s'estrena a la Lliga amb una maneta. També llegim a peu de plana que els desapareguts és la ferida oberta de Ceuta i que els pescadors no troben sonsos a la costa catalana. La manca de captures ha obligat 26 barques a plegar el mes de juny. La resta de premsa escrita de caire generalista, principals titulars de les seves portades. A El Mundo, diu la notícia, recull unes declaracions del president de la ciutat autònoma de Ceuta, diu que n'hi hauria prou si Rabat sapigués que no hi ha cap dubte, Ceuta és Espanya, amb una fotografia il·lustrativa del president Juan Jesús Vives. Més informació, en aquest cas a la primera plana del diari La Razón, amb fotografia il·lustrativa, la crisi de Ceuta desborda la Moncloa la setmana que ho va canviar tot. És un reportatge on el titular és El govern arriba tard i malament. Diari El País. El preu de l'habitatge es duplica en 12 anys de pujada sense treva. També es fa ressò que Ceuta marca l'inici de l'últim curs polític davant de les eleccions. I en fotografia il·lustrativa, reportatge amb el titular 46 històries que s'han trencat per una redada. I fa referència a un registre migratori d'Estats Units que va canviar la vida de mig centenar de persones. La Vanguardia. Grans titulars per la notícia. El disseny de virus amb intel·ligència artificial dispara les alarmes sobre la bioseguretat. També en la mateixa línia que la resta de premsa escrita, Ceuta 2. 8 ministres aniran al Congrés per explicar una crisi descontrolada. En fotografia il·lustrativa, un Barça amb fam dona el primer cop a la Lliga, 0-5. I a peu de plana, l'Estat puja a 2.000 milions els seus guanys per Aena i CaixaBank. A El Periódico de Catalunya llegim que Rabat va reforçar la seva xarxa d'influència als Estats Units 4 mesos abans de Ceuta. També fotografia pel futbol, golejada per començar la Lliga. I la notícia, els majors de 65 anys representen ja el 20% de la població de l'àrea de Barcelona. També a El Periódico de Catalunya llegim que Sánchez i Feijóo es repten en el curs polític per portar les eleccions generals i que l'aturada forçosa de fàbriques per estalviar llum ja ha costat 1.000 milions d'euros. Finalment, el diari ABC, els espanyols que rebutgen els impostos es trepliquen amb Sánchez. I en fotografia il·lustrativa, el govern no va escoltar avisos d'experts i militars sobre la guerra híbrida plantejada pel Marroc a la frontera. Aquestes són les principals notícies de la premsa escrita d'aquesta jornada, però també repassem el portal informatiu digital 3cat.cat. El 3cat Info avui obre dient que Ceuta protagonitza l'inici del curs polític amb la compareixença de 8 ministres. I a la mateixa línia també informa que el Ministeri de Sanitat convoca les comunitats autònomes perquè cedeixin vacunes per a Ceuta. Més en aquest sentit, hi ha un reportatge al 3cat.cat i es pregunta si els polítics tenen dret a fer vacances, què diu la llei i què marca el sentit comú. És un interessant reportatge que es pot veure en aquest portal informatiu. També, atenció, perquè es manté l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses al nord-oest de Catalunya aquest dilluns. I fang per tot arreu i cotxes espatllats l'endemà de les pluges. L'aigua que ho ha fet malbé gairebé tot i fa referència als clients dels càmpings de la Costa Daurada més afectats per les darreres inundacions. També hi ha un apartat on es pregunta el per què no es va avisar els mòbils pels aiguats a la Costa Daurada i expliquen criteris i límits de les alertes. En l'àmbit cultural, una temporada teatral marcada per les reposicions. 12 obres d'èxit que tornaran a aixecar el taló. I Castellers, gran diada de l'Arbós amb un castell de 10 i el primer 4 de 9 net a plaça. Nosaltres ja vam viure la nostra pròpia jornada castellera ahir diumenge per la tarda a la plaça de la Vila. Finalment, darreres informacions que també destaca el 3cat Info. L'Església colombiana obligada a obrir els arxius sobre pederàstia i 100 dies del pitjor brot d'èbola al Congo amb més de 2.300 morts i 5.000 infectats. Finalment, el 3cat també informa que un home és detingut al Picat per fer tocaments a diversos joves durant la festa major. I l'apunt esportiu és un Barça insaciable, firma la primera maneta del curs, 0 gols a 5. Aquestes són les informacions, les notícies més importants d'aquest dilluns 24 d'agost.
1: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
2: Bon dia, bona hora.
0: Seguim el Bon dia, bona hora i ho fem parlant sobre aquest cap de setmana i l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, que ha estat l'escenari d'un nou espectacle de dansa i teatre anomenat Dafne. Es tracta d'una de les novetats de la secció de Patrimoni Cultural per aquest estiu en una experiència innovadora inspirada en el mite d'Apolo i Dafne. L'espectacle és també un homenatge a la petjada que la figura mitològica de Dafne ha deixat a la història de Lloret. I és que, segons la tradició oral, el nom de Lloret de Mar estaria vinculat al llorer, l'arbre en què es transforma la nimfa Dafne per escapar de la persecució del déu Apolo. La representació dirigida pel lloretenc Joan Romà Ortiz i amb la coreografia d'Irina Chertova ha comptat també amb alumnes de l'Aula de Teatre i de l'Acadèmia de Dansa a Lira. Ara sabem tots els detalls sobre com ha anat aquest espectacle. Saludem a Joan Romà Ortiz. Bon dia.
3: Bon dia, Josep.
0: Èxit total amb l'espectacle Dafne?
3: Doncs, efectivament, èxit absolut i rotund. Hem omplert 3 dies les graderies de l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde i no podem demanar més. Això significa que la rebuda al públic ha estat absolutament fantàstica i estem molt eufòrics, molt contents per aquesta rebuda.
0: 3 dies quan, en principi, només hi havien planificades 2 funcions.
3: 2 funcions que havien de ser l'estrena de divendres i poder-la tornar a repetir dissabte, però vam esgotar les entrades i per part del Departament de Patrimoni, al qual estem absoluta i infinitament agraïts, doncs ens van obrir l'oportunitat de poder tornar-la a repetir el diumenge i també vam esgotar les entrades. I jo crec que ara, vist l'èxit i l'eufòria que ha provocat, si la continuéssim repetint encara podríem omplir alguns dies més.
0: I us ho heu plantejat?
3: No n'hem parlat. Home, ara seria una mica difícil, principalment tècnicament, perquè, clar, tot el muntatge, pues, quan acabes l'has de recollir, perquè realment teníem tècnicament un muntatge complicat a nivell de llums, a nivell de tècnica de so, i clar, tornar-ho a muntar tot això, a part de que econòmicament són molts de diners, doncs seria una mica complicat. Però estem oberts a qualsevol proposta i amb moltes ganes. Aquest jovent que ha participat en aquest espectacle han demostrat una professionalitat absolutament encomiable. La gent, els comentaris que ens fèiem i que escoltàvem, això, és que jo em pensava que venia a veure i que semblen professionals. I això, clar, a mi m'omple d'orgull haver pogut treballar amb ells i demostrar tot aquest talent i ensenyar-lo. Gent que viu aquí, lloretencs que fan teatre, que ballen, tan bé com ho fan aquestes noies de l'Acadèmia Lira amb les coreos que tu explicaves de la Irina. Doncs, ostres, això és una passada.
0: Recorda'ns una mica en què consistia l'espectacle.
3: Sí, ja ho has explicat tu molt bé a l'entradeta, que es tractava d'explicar el mite purament d'Apolo i Dafne, que és una història molt lloretenca, no? Jo, la idea a la que vaig saber que es feia un auditori, un amfiteatre, perquè aquí, en aquest espai, que ja he tingut la sort de fer-hi algunes altres visites teatralitzades i coses, és que de seguida em va venir la connexió de que aquesta història de mites grecs en un amfiteatre d'estil grec, en un espai com aquell, doncs hi tenia entrada segur. Li vaig començar a donar voltes, vaig presentar la proposta al Departament de Patrimoni i he de dir que de seguida me la van acceptar i més fent-la amb nanos joves d'aquí, tant de l'aula municipal com de l'acadèmia aquesta de Lira. Es tractava bàsicament d'això, d'explicar aquest mite tan lloretenc d'Apolo i Dafne i explicat una mica... Jo he fet la dramatúrgia, el text, ho he explicat a la meva manera. Una de les coses que ha sigut molt xula és això, que la gent em deia que tot i conèixer la història, al final s'han emocionat molt i això per mi és importantíssim. Tu, quan fas teatre, tens una idea i el que vols és aquesta idea convertir-la en emoció a dalt d'un escenari. I crec que això ho hem aconseguit a base de molta feina. Aquests 3 dies són un regal poder-la ensenyar, però realment hi ha hagut molta feina, tant a nivell de coreografies per una part, com també de dramatúrgia i d'assaig amb els actors, per llavors poder pintar-ho d'aquesta manera, com també vull anomenar doncs, a l'Oriol amb la seva empresa Espais Escènics Gruart, que amb les seves llums ha pintat de colors, si heu pogut veure fotografies, encara que no heu anat a l'espectacle, que corren per les xarxes moltes, doncs pintar de colors a aquell escenari, allò era meravellós. Ja teníem una part guanyada, una bellesa natural meravellosa que es veu des d'allà, pintada de colors, i a sobre t'expliquen una història tan bonica com la de Apolo i Dafne, doncs teníem moltes coses guanyades.
0: Tu que has vist en primera persona i de prop els alumnes de l'aula de teatre, hi ha pedrera?
3: Jo crec que sí, realment sí. Era un dels motius de fer-ho també era reivindicar aquesta pedrera i portem també molts anys amb l'Aula Municipal de Teatre i, ostres, hi ha jovent que ja tenen moltíssima experiència. Es nota les taules que tenen perquè els que ens hi dediquem sempre et passen coses en el directe a qualsevol nivell, aquí a la ràdio, a la tele, en el teatre moltíssim, i la manera com ho solucionen demostra que tenen aquestes tables. Hi ha pedrera amb gent, ostres, molt vàlida, amb molt de coneixement de l'ofici, amb molta professionalitat. Jo sento enveja d'ells perquè jo a la seva edat apenas crec que no havia encara fet mai cap curs a la meva vida i ells alguns ja em porten 8 o 9 anys, si més no, a l'Aula Municipal de Teatre amb aquests profes tan, tan professionals que també hi tenim i clar, això es nota i llavors els pots posar en un escenari i fer una obra de teatre o un espectacle com el que hem creat de teatre dansa en allà i dius, ostres, aquesta gent funciona. S'hi dedicaran o no s'hi dedicaran, però un cop tens el verí del teatre dins de les venes, segur que sempre, d'alguna manera o altra, t'hi relaciones i vas fent cosetes. O sigui que tenim una molt bona pedrera.
0: Molt bé. Has dirigit aquest espectacle, aquesta representació que tens entre mans ara, pel futur?
3: Doncs hi ha algun projecte, però tot just estan a les beceroles perquè he dedicat moltíssima energia a això de Dafne. Vam acabar el juny a l'Aula Municipal de Teatre, que vaig estar amb els adults també, que també t'absorbeix una bona part d'energia. I de seguida, que ja hi estàvem treballant, vam estar amb això de Dafne tot l'estiu, que ha sigut intensíssim. Ara tinc ja projectes, idees, però bueno, alguna esperem que qualli. Hem tingut ja alguna reunió tant amb la directora del teatre, amb la Maranta, com amb directors professionals per fer. Mira, en concret, bueno, espero que surti, m'agradaria fer un monòleg que estem preparant. Tinc ganes jo ara de sortir jo a l'escenari també, actuar, que al final és el que ens agrada, sortir a l'escenari.
0: Es pot dir el tema del monòleg?
3: És que encara no, Josep.
0: Ja t'estic estirant.
3: S'està escrivint, s'està... Sí. s'està escrivint.
0: D'acord.
3: Jo, mira, ara, fixa't tu, que ja fa més de 40 anys i quasi anirem cap a 50 que vaig començar a fer teatre en el Casal de l'Obrera. O sigui, imagina't. I clar, la meva relació amb el món del teatre, doncs una mica m'agradaria que la cosa anés per aquí. Quina relació he tingut jo amb aquest món del teatre. Bàsicament seria això.
0: Doncs estarem pendents tant si hi ha una nova representació o altres representacions sobre Dafne i també sobre els teus projectes personals. Joan Romà Ortiz, gràcies per atendre'ns molt aquest matí de dilluns a la trucada de la ràdio.
3: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.

Així és com acaba el bon dia, bona hora d'aquest dilluns. Amb un apunt esportiu, hem de comentar que Daniela Guillén recupera el lideratge del Mundial de Motocross femení després de finalitzar en el segon lloc en el Gran Premi als Països Baixos, que ha estat la penúltima prova de la temporada. La guanyadora del cap de setmana ha estat Lot Van Drunen. D'aquesta manera, Daniela Guillén arribarà a l'última cita del Mundial en el primer lloc, depenent d'ella mateixa per assolir el títol. Suma fins al moment 183 punts, 6 més que la segona classificada, la italiana Chiara Fontanesi, que en té 177. Aquest últim gran premi es disputarà a Austràlia el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Res més, així acabem el bon dia, bona hora. Totes les informacions reproduïdes cada hora en punt en els butlletins de notícies a partir de les 10 del matí i fins a mitjanit. I tota la informació concentrada al web de novaradiolloret.org i a les xarxes socials. Bon dilluns, bona setmana.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació, com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
3: Hey yo, big wave! Yeah. To the mic on.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: ser Dios.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret. Plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Andrea Medina. L'Atlètic Club Lloret ja ha posat en marxa la pretemporada amb la mirada posada en l'ascens a tercera catalana. El conjunt lloretenc ha disputat els play-offs d'ascens durant les darreres dues temporades i aquest curs tornarà a intentar fer el pas definitiu de categoria. L'equip tindrà 4 setmanes de preparació abans d'iniciar la competició. El debut a la Lliga serà el 19 de setembre a domicili contra el Santa Eugènia. Des del club afronten aquest nou curs amb ambició, però també amb el record de Mauri Rodríguez, exentrenador de l'entitat que va morir fa unes setmanes. La vicepresidenta de l'Atlètic Club Lloret, Lluïsa Beltrons, explica que un dels objectius serà aconseguir l'ascens i dedicar-lo a l'antic tècnic.
3: Aquesta serà la tercera temporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. En les dues temporades anteriors vàrem arribar fins al play-off d'ascens i enguany afrontem el repte amb molta il·lusió i amb l'objectiu de fer finalment el pas de categoria. Aquesta temporada estarà marcada per la dolorosa pèrdua del nostre estimat míster, en Mauri Rodríguez, a qui sempre tindrem present, i el nou entrenador del primer equip serà el president del club, en Tito Fornaguera, que assumirà aquest repte amb compromís i amb ambició. Esperem que sigui una gran temporada i poder dedicar l'ascens a la memòria d'en Mauri.
2: La temporada també deixarà dos derbis lloretencs a quarta catalana. L'Atlètic Club Lloret coincidirà amb el filial del Club de Futbol Lloret, de manera que els dos equips s'enfrontaran l'1 de novembre al Camp del Molí i el 14 de març al Camp Municipal d'Esports.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. Aquest cap de setmana, l'Amfiteatre de Santa Clotilde ha acollit l'espectacle de dansa i teatre Dafne, una de les novetats de la secció de Patrimoni Cultural per aquest estiu. L'obra parteix del mite d'Apolo i Dafne, relatat per Ovidi a les Metamorfosis, i explica la persecució del déu del sol a la nimfa Dafne, que acaba convertint-se en llaurer per escapar-ne. L'espectacle és també un homenatge a la relació entre Dafne i Lloret de Mar, ja que, segons la tradició oral, el nom de la vila estaria vinculat precisament al llorer, l'arbre en què es transforma la nimfa. La representació ha estat dirigida per Joan Romà i coreografiada per Irina Kreptova, amb la participació també d'alumnes de l'Aula Municipal de Teatre i de l'Acadèmia de Dansa Alira. Romà destaca la bona rebuda que ha tingut l'espectacle. Inicialment, explica, només hi havia previstes dues funcions, però les entrades es van exhaurir i se'n va programar una tercera diumenge. Escoltem ara el director de Dafne, Joan Romà, que explica com han viscut aquesta resposta del públic.
4: Dues funcions que havien de ser l'estrena de divendres i poder-la tornar a repetir dissabte, però vam esgotar les entrades i per part del Departament de Patrimoni, al qual estem absolutament infinitament agraïts, doncs ens van obrir l'oportunitat de poder tornar-la a repetir el diumenge i també vam esgotar les entrades. I jo crec que ara, vist l'èxit i l'eufòria que ha provocat, si la continuéssim repetint encara podríem omplir alguns dies més.
3: El director també posa en valor la feina dels joves que han participat en l'espectacle i la seva professionalitat.
4: Hi ha pedrera amb gent, ostres, molt vàlida, amb molt de coneixement de l'ofici, amb molta professionalitat. Jo sento enveja d'ells perquè jo a la seva edat apenas crec que no havia encara fet mai cap curs a la meva vida i ells alguns ja en porten 8 o 9 anys, si més no, a l'Aula Municipal de Teatre amb aquests profes tan professionals que també hi tenim, i clar, això es nota, i llavors els pots posar en un escenari i fer una obra de teatre, un espectacle com el que hem creat de teatre dansa en allà, i dius, ostres, aquesta gent funciona.
3: Un dels elements que feia especialment atractiva la proposta era l'escenari. Romà explica que representar una història de mitologia grega a l'amfiteatre de Santa Clotilde li va semblar des del primer moment una combinació perfecta.
4: Aquí, en aquest espai, que ja he tingut la sort de fer-hi algunes altres visites teatralitzades i coses, és que de seguida em va venir la connexió de que aquesta història de mites grecs en un amfiteatre d'estil grec en un espai com aquell, doncs, hi tenia entrada segur. Li vaig començar a donar voltes, vaig presentar la proposta al Departament de Patrimoni i he de dir que de seguida me la van acceptar, i més fent-la amb nanos joves d'aquí, tant de l'Aula Municipal com de l'Acadèmia.
3: Darrere de les tres funcions hi ha hagut setmanes de preparació, tant en l'àmbit de coreografia com de la dramatúrgia i els assajos amb els actors de l'Aula Municipal de Teatre. De cara a futur, Joan Romà ja treballa en un nou projecte, un monòleg que, si tot va bé, serà el pròxim espectacle que estrenarà i que ell mateix protagonitzarà. Ara queda per veure si Dafne tornarà a l'escenari de Santa Clotilde i si aquesta proposta tindrà continuïtat.
2: La previsió del temps.
3: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Àlex Santcliment. Bon dia.
5: Bon dia. Entrem en aquesta recta final del mes d'agost i ho fem amb un temps una mica més mogut, tant a la selva marítima com especialment en altres indrets del país. I és que s'aproxima una borrasca atlàntica per l'oest de la península Ibèrica i això ho farà que el temps sigui una mica més mogut. Es traduirà, però, en tempestes localment intenses que quedaran concentrades a l'interior, especialment a la meitat nord i al nord-oest, i que, per tant, deixaran tant la selva marítima com Lloret de Mar molt al marge. El que sí notarem, però, serà un augment de la nuvolositat que farà que augmenti la humitat i que, per tant, amb aquestes temperatures que es mantindran elevades, normals per aquesta època de l'any, faran que la sensació de xafogor sigui molt intensa, amb valors que podrien acostar-se als 30 o 32 graus a la façana litoral i que, per tant, faran que la sensació de xafogor sigui força més elevada. Tot i això, en principi, no s'espera cap precipitació a la costa, tot quedaria més concentrat a l'interior, a l'espera d'una resta de la setmana que serà molt més tranquil·la, amb menys núvols, més sol i amb una temperatura que, en principi, no es mourà gaire. Per tant, no esperem cap nova onada de calor, però tampoc esperem una refrescada amb cara i ulls, de moment, com a mínim, fins al mes de setembre.
3: Moltes gràcies, Àlex. Ara mateix, a Lloret de Mar, una temperatura de 28 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Daniela Guillén recupera el lideratge del Mundial de Motocross femení després de finalitzar en el segon lloc del Gran Premi als Països Baixos, que ha estat la penúltima prova de la temporada. La guanyadora del cap de setmana ha estat Lot Van Drunen. La pilot de Lloret de Mar va començar les dues curses en la segona posició. En la cursa de dissabte, després d'uns problemes en la moto, va haver de remuntar des de la 13a posició per acabar segona. En la cursa de diumenge, quan era segona, va patir una forta caiguda. Tot i colpejar-se amb el cap al terra i patir marejos, va poder reincorporar-se i acabar en la tercera posició, que li va donar un segon lloc en la classificació general del cap de setmana, recuperant el lideratge del Mundial. D'aquesta manera, Daniela Guillén arribarà a l'última cita del Mundial en el primer lloc, depenent d'ella mateixa per assolir el títol. Ara suma 183 punts, 6 més que la segona classificada, la italiana Chiara Fontanesi, que en té 177. Aquest últim Gran Premi es disputarà a Austràlia el cap de setmana del 19 i 20 de setembre.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'associació Redapeus, que ajuda persones amb mobilitat reduïda, ha dut a terme aquest diumenge un nou bany assistit a la platja de Lloret amb un dels seus participants. Es tracta d'en Raül, un jove de 31 anys que té un 48% de mobilitat reduïda, un fet que provoca que només pugui moure parcialment les mans. Escoltem ara a Manolo Juiz, president de l'associació Redapeus, que assegura que el bany de diumenge va ser meravellós gràcies a la grua que va facilitar el traspàs d'en Raül de la seva cadira elèctrica a la cadira anfíbia.
4: Sí, la verdad es que fuimos a la playa de Lloret a hacer un baño asistido con un usuario de nuestra asociación que se llama Raúl y la verdad es que fue maravilloso. El ayuntamiento de Lloret nos puso las cosas súper fáciles, los chicos que estaban allí de la Cruz Roja, los chicos de Protección Civil, bueno, todo el sistema está súper bien preparado y bueno, pasamos una gran mañana de baño, incluido con muchos más usuarios que vinieron allí a hacer el baño también, no solo la asociación Redapeus.
3: La missió de l'entitat, explica el president, és facilitar l'accés de diferents experiències a persones que el dia a dia se'ls complica per la seva mobilitat. Una feina, explica, totalment voluntària i molt gratificant.
4: Nosotros nos aportan más nuestros usuarios a nosotros que nosotros a ellos. Realmente es una labor que te llena por dentro, que ves lo felices que es la gente. Te das cuenta de lo que para ti es súper sencillo, como subir a una montaña un día por la mañana. A ellos se les complica y necesitan ayuda de personas. Y bueno, cuando tú estás en ese granito de arena, pues al final todo se lleva mejor y todo es mucho más fácil y todo es mucho más ameno.
3: Aquest pròxim diumenge, l'Associació de Veïns de Fanals farà una botifarrada per recollir diners i poder comprar així una nova cadira que els permeti tenir un usuari més. D'altra banda, l'última setmana d'octubre i com cada any, Redapeus farà un tros del camí de Santiago des de Vitoria a Irún. Ho faran amb un grup format per 3 nois amb discapacitat intel·lectual, 4 nois més amb diversitat funcional i 30 voluntaris que faran que el camí sigui el més amè possible.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha actuat davant de diferents incompliments de la normativa de mostres comercials. En les últimes setmanes s'han imposat una vintena de multes de quantitats de 250 euros per diferents incompliments com exposar articles amb missatges ofensius o col·locar les mostres fora de l'espai autoritzat. Un exemple de les sancions és la d'un establiment situat al carrer Riera que tenia elements amb missatges ofensius. En aquest sentit, l'ordenança assenyala que no es poden exposar productes que siguin ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones, els seus drets o les seves llibertats i que puguin atemptar contra la bona imatge del municipi. Aquest establiment del carrer Riera també ha rebut una segona multa per una sobreocupació a la via pública. Ho ha fet excedint l'espai autoritzat amb la col·locació de mostres comercials penjants fora dels límits de l'autorització concedida. Es tracta d'una mesura que s'emmarca dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu d'ordenar i regular el funcionament dels establiments comercials de Lloret de Mar. D'altra banda, i tal com ha avançat el Diari de Girona, la Policia Nacional ha intervengut també més de 2.800 productes falsificats en 5 establiments de Lloret de Mar. L'operatiu ha permès localitzar, entre d'altres, samarretes esportives, ulleres de sol i joies falsificades. A Lloret, 3 persones han estat detingudes per un presumpte delicte contra la propietat industrial.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972-3721-84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana, l'Amfiteatre de Santa Clotilde ha acollit l'espectacle de dansa i teatre Dafne, una de les novetats de la secció de Patrimoni Cultural per aquest estiu. L'obra parteix del mite d'Apolo i Dafne, relatat per Ovidi a les Metamorfosis, i explica la persecució del déu del sol a la nimfa Dafne, que acaba convertint-se en llaurer per escapar-ne. L'espectacle és també un homenatge a la relació entre Dafne i Lloret de Mar, ja que, segons la tradició oral, el nom de la vila estaria vinculat precisament al llorer, l'arbre en què es transforma la nimfa. La representació ha estat dirigida per Joan Romà i coreografiada per Irina Kreptova, amb la participació també d'alumnes de l'Aula Municipal de Teatre i de l'Acadèmia de Dansa Alira. Romà destaca la bona rebuda que ha tingut l'espectacle. Inicialment, explica, només hi havia previstes dues funcions, però les entrades es van exaurir i se'n va programar una tercera diumenge. Escoltem ara el director de Dafne, Joan Romà, que explica com han viscut aquesta resposta del públic.
4: Dues funcions que havien de ser l'estrena de divendres i poder-la tornar a repetir dissabte, però vam esgotar les entrades i per part del Departament de Patrimoni, al qual estem absoluta i infinitament agraïts, doncs ens van obrir l'oportunitat de poder tornar-la a repetir el diumenge i també vam esgotar les entrades. I jo crec que ara, vist l'èxit i l'eufòria que ha provocat, si la continuéssim repetint encara podríem omplir alguns dies més.
3: El director també posa en valor la feina dels joves que han participat en l'espectacle i la seva professionalitat.
4: Hi ha pedrera amb gent, ostres, molt vàlida, amb molt de coneixement de l'ofici, amb molta professionalitat. Jo sento enveja d'ells perquè jo a la seva edat apenas crec que no havia encara fet mai cap curs a la meva vida i ells alguns ja en porten 8 o 9 anys, si més no, a l'Aula Municipal de Teatre amb aquests profes tan professionals que també hi tenim, i clar, això es nota, i llavors els pots posar en un escenari i fer una obra de teatre, un espectacle com el que hem creat de teatre dansa en allà, i dius, ostres, aquesta gent funciona.
3: Un dels elements que feia especialment atractiva la proposta era l'escenari. Romà explica que representar una història de mitologia grega a l'amfiteatre de Santa Clotilde li va semblar des del primer moment una combinació perfecta.
4: Aquí, en aquest espai, que ja he tingut la sort de fer-hi algunes altres visites teatralitzades i coses, és que de seguida em va venir la connexió de que aquesta història de mites grecs en un amfiteatre d'estil grec en un espai com aquell, doncs, hi tenia entrada segur. Li vaig començar a donar voltes, vaig presentar la proposta al Departament de Patrimoni i he de dir que de seguida me la van acceptar i més fent-la amb nanos joves d'aquí, tant de l'Aula Municipal com de l'Acadèmia.
3: Darrere de les tres funcions hi ha hagut setmanes de preparació, tant en l'àmbit de coreografia com de la dramatúrgia i els assajos amb els actors de l'Aula Municipal de Teatre. De cara a futur, Joan Romà ja treballa en un nou projecte. Un monòleg que, si tot va bé, serà el pròxim espectacle que estrenarà i que ell mateix protagonitzarà. Ara queda per veure si Dafne tornarà a l'escenari de Santa Clotilde i si aquesta proposta tindrà continuïtat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Daniela Guillén ha recuperat el lideratge del Mundial de Motocross femení després de finalitzar en el segon lloc del Gran Premi d'Arnhem a Països Baixos, que ha estat la penúltima prova de la temporada. La guanyadora del cap de setmana ha estat Lotte Van Drunen. La pilot de Lloret de Mar va començar les dues curses en la segona posició. En la cursa de dissabte, després d'uns problemes en la moto, va haver de remuntar des de la 13a posició per acabar segona. En la cursa de diumenge, en canvi, quan era segona, va patir una forta caiguda. Tot i colpejar-se amb el cap a terra i patir marejos, va poder reincorporar-se i acabar en la tercera posició, que li va donar un segon lloc en la classificació general del cap de setmana, recuperant el lideratge del Mundial. D'aquesta manera, Daniela Guillén arribarà a l'última cita del Mundial en el primer lloc, depenent d'ella mateixa per assolir el títol. Suma fins al moment 183 punts, 6 més que la segona classificada, la italiana Chiara Fontanesi, que en té 177. Aquest últim Gran Premi es disputarà a Austràlia el cap de setmana del 19 i 20 de setembre.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Ritme, ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila. Endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Camp Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha actuat davant de diferents incompliments de la normativa de mostres comercials. En les últimes setmanes s'han imposat una vintena de multes de quantitats de 250 euros per diferents incompliments com exposar articles amb missatges ofensius o col·locar les mostres fora de l'espai autoritzat. Un exemple de les sancions és la d'un establiment situat al carrer Riera que tenia elements amb missatges ofensius. En aquest sentit, l'ordenança assenyala que no es poden exposar productes que siguin ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones, els seus drets o les seves llibertats i que puguin atemptar contra la bona imatge del municipi. Aquest establiment del carrer Riera també ha rebut una segona multa per una sobreocupació a la via pública. Ho ha fet accedint l'espai autoritzat amb la col·locació de mostres comercials penjants fora dels límits de l'autorització concedida. Es tracta d'una mesura que s'emmarca dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu d'ordenar i regular el funcionament dels establiments comercials de Lloret de Mar. D'altra banda, i tal com ha avançat el Diari de Girona, la Policia Nacional ha intervengut també més de 2.800 productes falsificats en 5 establiments de Lloret de Mar. L'operatiu ha permès localitzar, entre d'altres, samarretes esportives, ulleres de sol i joies falsificades. A Lloret, 3 persones han estat detingudes per un presumpte delicte contra la propietat industrial.
2: La previsió del temps.
3: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Àlex Santcliment. Bona tarda.
4: Bona tarda. Aquestes temperatures, que es mantindran elevades, normals per aquesta època de l'any, faran que la sensació de xafogor sigui molt intensa, amb valors que podrien acostar-se als 30 o 32 graus de la façana litoral i que, per tant, faran que la sensació de xafogor sigui força més elevada. Tot i això, en principi, no s'espera cap precipitació a la costa, tot quedaria més concentrat a l'interior, a l'espera d'una resta de la setmana que serà molt més tranquil·la, amb menys núvols, més sol i amb una temperatura que, en principi, no es mourà gaire, per tant, no esperem cap nova onada de calor, però tampoc esperem una refrescada amb cara i ulls, de moment, com a mínim, fins al mes de setembre.
3: Moltes gràcies, Àlex. Ara mateix a Lloret de Mar una temperatura de 24 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'associació Redapeus, que ajuda persones amb mobilitat reduïda, ha dut a terme aquest diumenge un nou bany assistit a la platja de Lloret amb un dels seus participants. Es tracta d'en Raül, un jove de 31 anys que té un 48% de mobilitat reduïda, un fet que provoca que només pugui moure parcialment les mans. Escoltem ara a Manolo Juiz, president de l'associació Redapeus, que assegura que el bany de diumenge va ser meravellós gràcies a la grua que va facilitar el traspàs d'en Raül de la seva cadira elèctrica a la cadira anfíbia.
4: Sí, la verdad es que fuimos a la playa de Lloret a hacer un baño asistido con un usuario de nuestra asociación que se llama Raúl y la verdad es que fue maravilloso. El ayuntamiento de Lloret nos puso las cosas súper fáciles, los chicos que estaban allí de la Cruz Roja, los chicos de Protección Civil, bueno, todo el sistema está súper bien preparado y bueno, pasamos una gran mañana de baño, incluido con muchos más usuarios que vinieron allí a hacer el baño también, no solo la asociación Redapeus.
3: La missió de l'entitat, explica el president, és facilitar l'accés de diferents experiències a persones que el dia a dia se'ls complica per la seva mobilitat. Una feina, explica, totalment voluntària i molt gratificant.
4: Nosotros nos aportan más nuestros usuarios a nosotros que nosotros a ellos. Realmente es una labor que te llena por dentro, que ves lo felices que es la gente. Te das cuenta de lo que para ti es súper sencillo, como subir a una montaña un día por la mañana. A ellos se les complica y necesitan ayuda de personas. Y bueno, cuando tú estás en ese granito de arena, pues al final todo se lleva mejor y todo es mucho más fácil y todo es mucho más ameno.
3: Aquest pròxim diumenge, l'Associació de Veïns de Fanals farà una botifarrada per recollir diners i poder comprar així una nova cadira que els permeti tenir un usuari més. D'altra banda, l'última setmana d'octubre i com cada any, Redapeus farà un tros del camí de Santiago des de Vitòria a Irún. Ho faran amb un grup format per 3 nois amb discapacitat intel·lectual, 4 nois més amb diversitat funcional i 30 voluntaris que faran que el camí sigui el més amè possible.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: aunque algún día monetizaras tu herida.
1: Y aunque aún duela, pues al menos cobrarás.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Ritme a l'estiu.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'Atlètic Club Lloret ja ha posat en marxa la pretemporada amb la mirada posada en l'ascens a tercera catalana. El conjunt lloretenc ha disputat els play-offs d'ascens durant les darreres dues temporades i aquest curs tornarà a intentar fer el pas definitiu de categoria. L'equip tindrà 4 setmanes de preparació abans d'iniciar la competició. El debut a la Lliga serà el 19 de setembre a domicili contra el Santa Eugènia. Des del club afronten aquest nou curs amb ambició, però també amb el record de Mauri Rodríguez, exentrenador de l'entitat que va morir fa unes setmanes. La vicepresidenta de l'Atlètic Club Lloret, Lluïsa Beltrons, explica que un dels objectius serà aconseguir l'ascens i dedicar-lo a l'antic tècnic.
4: Aquesta serà la tercera temporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. En les dues temporades anteriors vàrem arribar fins al play-off d'ascens i enguany afrontem el repte amb molta il·lusió i amb l'objectiu de fer finalment el pas de categoria. Aquesta temporada estarà marcada per la dolorosa pèrdua del nostre estimat míster, en Mauri Rodríguez, a qui sempre tindrem present, i el nou entrenador del primer equip serà el president del club, en Tito Fornaguera, que assumirà aquest repte amb compromís i amb ambició. Esperem que sigui una gran temporada i poder dedicar l'ascens a la memòria d'en Mauri.
3: La temporada també deixarà 2 derbis lloretencs a quarta catalana. L'Atlètic Club Lloret coincidirà amb el filial del club de futbol Lloret, de manera que els dos equips s'enfrontaran l'1 de novembre al Camp del Molí i el 14 de març al Camp Municipal d'Esports.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha actuat davant de diferents incompliments de la normativa de mostres comercials. En les últimes setmanes s'han imposat una vintena de multes de quantitats de 250 euros per diferents incompliments com exposar articles amb missatges ofensius o col·locar les mostres fora de l'espai autoritzat. Un exemple de les sancions és la d'un establiment situat al carrer Riera que tenia elements amb missatges ofensius. En aquest sentit, l'ordenança assenyala que no es poden exposar productes que siguin ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones, els seus drets o les seves llibertats i que puguin atemptar contra la bona imatge del municipi. Aquest establiment del carrer Riera també ha rebut una segona multa per una sobreocupació a la via pública. Ho ha fet excedint l'espai autoritzat amb la col·locació de mostres comercials penjants fora dels límits de l'autorització concedida. Es tracta d'una mesura que s'emmarca dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu d'ordenar i regular el funcionament dels establiments comercials de Lloret de Mar. D'altra banda, i tal com ha avançat el Diari de Girona, la Policia Nacional ha intervengut també més de 2.800 productes falsificats en 5 establiments de Lloret de Mar. L'operatiu ha permès localitzar, entre d'altres, samarretes esportives, ulleres de sol i joies falsificades. A Lloret, 3 persones han estat detingudes per un presumpte delicte contra la propietat industrial.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Daniela Guillén ha recuperat el lideratge del Mundial de Motocross femení després de finalitzar en el segon lloc del Gran Premi d'Arnhem a Països Baixos, que ha estat la penúltima prova de la temporada. La guanyadora del cap de setmana ha estat Lotte Van Drunen. La pilot de Lloret de Mar va començar les dues curses en la segona posició. En la cursa de dissabte, després d'uns problemes en la moto, va haver de remuntar des de la 13a posició per acabar segona. En la cursa de diumenge, en canvi, quan era segona, va patir una forta caiguda. Tot i colpejar-se amb el cap a terra i patir marejos, va poder reincorporar-se i acabar en la tercera posició, que li va donar un segon lloc en la classificació general del cap de setmana, recuperant el lideratge del Mundial. D'aquesta manera, Daniela Guillén arribarà a l'última cita del Mundial en el primer lloc, depenent d'ella mateixa per assolir el títol. Suma fins al moment 183 punts, 6 més que la segona classificada, la italiana Chiara Fontanesi, que en té 177. Aquest últim Gran Premi es disputarà a Austràlia el cap de setmana del 19 i 20 de setembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana, l'Amfiteatre de Santa Clotilde ha acollit l'espectacle de dansa i teatre Dafne, una de les novetats de la secció de Patrimoni Cultural per aquest estiu. L'obra parteix del mite d'Apolo i Dafne relatat per Ovidi a les Metamorfosis i explica la persecució del déu del sol a la nimfa Dafne, que acaba convertint-se en llaurer per escapar-ne. L'espectacle

0: espectacle és també un homenatge a la relació entre Dafne i Lloret de Mar, ja que, segons la tradició oral, el nom de la vila estaria vinculat precisament al llorer, l'arbre en què es transforma la nimfa. La representació ha estat dirigida per Joan Romà i coreografiada per Irina Kreptova, amb la participació també d'alumnes de l'Aula Municipal de Teatre i de l'Acadèmia de Dansa Alira. Romà destaca la bona rebuda que ha tingut l'espectacle. Inicialment, explica, només hi havia previstes dues funcions, però les entrades es van exhaurir i se'n va programar una tercera diumenge. Escoltem ara el director de Dafne, Joan Romà, que explica com han viscut aquesta resposta del públic.
1: Dues funcions que havien de ser l'estrena de divendres i poder-la tornar a repetir dissabte, però vam esgotar les entrades i per part del Departament de Patrimoni, al qual estem absoluta i infinitament agraïts, doncs ens van obrir l'oportunitat de poder tornar-la a repetir el diumenge i també vam esgotar les entrades. I jo crec que ara, vist l'èxit i l'eufòria que ha provocat, si la continuéssim repetint encara podríem omplir alguns dies més.
0: El director també posa en valor la feina dels joves que han participat en l'espectacle i la seva professionalitat.
1: Hi ha pedrera amb gent, ostres, molt vàlida, amb molt de coneixement de l'ofici, amb molta professionalitat. Jo sento enveja d'ells perquè jo a la seva edat apenas crec que no havia encara fet mai cap curs a la meva vida i ells alguns ja em porten 8 o 9 anys, si més no, a l'Aula Municipal de Teatre amb aquests profes tan professionals que també hi tenim, i clar, això es nota, i llavors els pots posar en un escenari i fer una obra de teatre, un espectacle com el que hem creat de teatre dansa en allà, i dius, ostres, aquesta gent funciona.
0: Un dels elements que feia especialment atractiva la proposta era l'escenari. Romà explica que representar una història de mitologia grega a l'amfiteatre de Santa Clotilde li va semblar des del primer moment una combinació perfecta.
1: Aquí, en aquest espai, que ja he tingut la sort de fer-hi algunes altres visites teatralitzades i coses, és que de seguida em va venir la connexió de que aquesta història de mites grecs en un amfiteatre d'estil grec en un espai com aquell, doncs, hi tenia entrada segur. Li vaig començar a donar voltes, vaig presentar la proposta al Departament de Patrimoni i he de dir que de seguida me la van acceptar i més fent-la amb nanos joves d'aquí, tant de l'Aula Municipal com de l'Acadèmia.
0: Darrere de les tres funcions hi ha hagut setmanes de preparació, tant en l'àmbit de coreografia com de la dramatúrgia i els assajos amb els actors de l'Aula Municipal de Teatre. De cara a futur, Joan Romà ja treballa en un nou projecte, un monòleg que, si tot va bé, serà el pròxim espectacle que estrenarà i que ell mateix protagonitzarà. Ara queda per veure si Dafne tornarà a l'escenari de Santa Clotilde i si aquesta proposta tindrà continuïtat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha actuat davant de diferents incompliments de la normativa de mostres comercials. En les últimes setmanes s'han imposat una vintena de multes de quantitats de 250 euros per diferents incompliments com exposar articles amb missatges ofensius o col·locar les mostres fora de l'espai autoritzat. Un exemple de les sancions és la d'un establiment situat al carrer Riera que tenia elements amb missatges ofensius. En aquest sentit, l'ordenança assenyala que no es poden exposar productes que siguin ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones, els seus drets o les seves llibertats i que puguin atemptar contra la bona imatge del municipi. Aquest establiment del carrer Riera també ha rebut una segona multa per una sobreocupació a la via pública. Ho ha fet accedint l'espai autoritzat amb la col·locació de mostres comercials penjants fora dels límits de l'autorització concedida. Es tracta d'una mesura que s'emmarca dins del Pla Lloret Actua amb l'objectiu d'ordenar i regular el funcionament dels establiments comercials de Lloret de Mar. D'altra banda, i tal com ha avançat el Diari de Girona, la Policia Nacional ha intervengut també més de 2.800 productes falsificats en 5 establiments de Lloret de Mar. L'operatiu ha permès localitzar, entre d'altres, samarretes esportives, ulleres de sol i joies falsificades. A Lloret, 3 persones han estat detingudes per un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si es pot del moment. Escoltes la fórmula musical.

per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit. Notícia.
1: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. L'associació Rodapeus, que ajuda persones amb mobilitat reduïda, ha dut a terme aquest diumenge un nou bany assistit a la platja de Lloret amb un dels seus participants. Es tracta d'en Raül, un jove de 31 anys que té un 48% de mobilitat reduïda, un fet que provoca que només pugui moure parcialment les mans. Escoltem ara a Manolo Juiz, president de l'associació Rodapeus, que assegura que el bany de diumenge va ser meravellós gràcies a la grua que va facilitar el traspàs d'en Raül de la seva cadira elèctrica a la cadira anfíbia.
2: Sí, la verdad es que fuimos a la playa de Lloret a hacer un baño asistido con un usuario de nuestra asociación que se llama Raúl, y la verdad es que fue maravilloso. El ayuntamiento de Lloret nos puso las cosas súper fáciles, los chicos que estaban allí de la Cruz Roja, los chicos de Protección Civil, bueno, todo el sistema está súper bien preparado y bueno, pasamos una gran mañana de baño, incluido con muchos más usuarios que vinieron allí a hacer el baño también, no solo la asociación Rodapeu.
1: La missió de l'entitat, explica el president, és facilitar l'accés de diferents experiències a persones que el dia a dia se'ls complica per la seva mobilitat. Una feina, explica, totalment voluntària i molt gratificant.
2: Nosotros nos aportan más nuestros usuarios a nosotros que nosotros a ellos. Realmente es una labor que te llena por dentro, que ves lo felices que es la gente. Te das cuenta de lo que para ti es súper sencillo, como subir a una montaña un día por la mañana. A ellos se les complica y necesitan ayuda de personas. Y bueno, cuando tú estás en ese granito de arena, pues al final todo se lleva mejor y todo es mucho más fácil y todo es mucho más ameno.
1: Aquest pròxim diumenge, l'Associació de Veïns de Fanals farà una botifarrada per recollir diners i poder comprar així una nova cadira que els permeti tenir un usuari més. D'altra banda, l'última setmana d'octubre i com cada any, Rodapeus farà un tros del camí de Santiago des de Vitoria a Irún. Ho faran amb un grup format per 3 nois amb discapacitat intel·lectual, 4 nois més amb diversitat funcional i 30 voluntaris que faran que el camí sigui el més amè possible.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.